0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Durant el mes de maig, la policia local de Ripollet i el cos dels Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt a la ciutat amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris a interior de vehicles, consum de substàncies estupefacents i conductes incíviques. L'operatiu s'ha dut a terme principalment als barris de Can Mas i Can Tiana Pombell, així com a zones comercials, passarel·la de vianants, aparcaments i carrers amb una major incidència relacionada amb delictes patrimonials i problemes de convivència. La seguretat ciutadana i la convivència a Can Mas van ser els temes centrals de la trobada oberta que el candidat de Decidim a l'alcaldia de Ripollet, Josep Maria Osuna, va mantenir el dijous amb els veïns i veïnes al centre cívic del barri. La reunió, marcada en un cicle de trobades als diferents barris del municipi, va servir per recollir inquietuds i estudiar propostes de futur de cara a recuperar l'orgull del barri contra l'estigmatització. Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet, que va posar el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir amb família, amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i el sorteig de dos patinets i dues bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant el curs. Ripollet es va omplir dissabte i diumenge de tradició amb la celebració del Corpus Christi, començant amb la benedicció de l'ou com balla, passant per la preparació dels talls de flors a Cal Queixalista, la ballada de sardanes de diumenge i també, com no, les esperades catifes, que posteriorment van ser desfetes pel pas de la processó. Espais amb encant també va omplir el poble amb l'activitat al Museu Surt al Carrer, però abans també vam tenir un itinerari teatralitzat, portes obertes al CIP, la pujada al campanar, etc. Èxit absolut dels passis del grup infantil d'Amics del Teatre, que va omplir el centre parroquial en els tres passis del diamant més gran del món. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre. El pati del Centre Cultural va acollir el dissabte, al vespre, la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat a la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la fase següent. Entre les persones classificades hi ha Natàlia, Nerea, Marta i Marlene. Tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 hi ha cafè literari amb l'obra Júlia d'Isabel Clara Simó al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Durant el mes de maig, la policia local de Ripollet i el cos dels Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt a la ciutat amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris a interior de vehicles, consum de substàncies estupefacents i conductes incíviques. L'operatiu s'ha dut a terme principalment als barris de Can Mas i Can Tiana Pombell, així com a zones comercials, passarel·la de vianants, aparcaments i carrers amb una major incidència relacionada amb delictes patrimonials i problemes de convivència. La seguretat ciutadana i la convivència a Can Mas van ser els temes centrals de la trobada oberta que el candidat de Decidim a l'alcaldia de Ripollet, Josep Maria Osuna, va mantenir el dijous amb els veïns i veïnes al centre cívic del barri. La reunió, emmarcada en un cicle de trobades als diferents barris del municipi, va servir per recollir inquietuds i estudiar propostes de futur de cara a recuperar l'orgull del barri contra l'estigmatització. Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet, que va posar el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir amb família, amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i el sorteig de dos patinets i dues bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant el curs. Ripollet es va omplir dissabte i diumenge de tradició amb la celebració del Corpus Christi, començant amb la benedicció de l'Ocombaia, passant per la preparació dels talls de flors a Calqueixalista, la ballada de sardanes de diumenge i també, com no, les esperades catifes, que posteriorment van ser desfetes pel pas de la processó. Espai Samencant també va omplir el poble amb l'activitat al Museu Surt al Carrer, però abans també vam tenir un itinerari teatralitzat, portes obertes al CIP, la pujada al campanar, etc. Èxit absolut dels passis del grup infantil d'Amics del Teatre, que va omplir el centre parroquial en els tres passis del diamant més gran del món. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre. El pati del Centre Cultural va acollir el dissabte, al vespre, la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat a la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la fase següent. Entre les persones classificades hi ha Natàlia, Nerea, Marta i Marlène. Tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 hi ha cafè literari amb l'obra Júlia d'Isabel Clara Simó al Centre Cultural. Això és tot el moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Bueno, hemos escuchado ese boleto de noticias. Son las 11 de la mañana y 4 minutos. Y ahora comenzamos nueva hora con los London Beat y su I've Been Thinking About You.

0: butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. Durant el mes de maig, la policia local de Ripollet i el cos dels Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt a la ciutat amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris a interior de vehicles, consum de substàncies estupefacents i conductes incíviques. L'operatiu s'ha dut a terme principalment als barris de Can Mas i Can Tiana Pombell, així com a zones comercials, passarel·la de vianants, aparcaments i carrers amb una major incidència relacionada amb delictes patrimonials i problemes de convivència. La seguretat ciutadana i la convivència a Can Mas van ser els temes centrals de la trobada oberta que el candidat de Decidim a l'alcaldia de Ripollet, Josep Maria Osuna, va mantenir el dijous amb els veïns i veïnes al centre cívic del barri. La reunió, marcada en un cicle de trobades als diferents barris del municipi, va servir per recollir inquietuds i estudiar propostes de futur de cara a recuperar l'orgull del barri contra l'estigmatització. Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet que va posar el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir amb família, amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i el sorteig de dos patinets i dues bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant el curs. Ripollet es va omplir dissabte i diumenge de tradició amb la celebració del Corpus Christi, començant amb la benedicció de l'ou com balla, passant per la preparació dels talls de flors a Cal Queixalista, la ballada de sardanes de diumenge i també, com no, les esperades catifes, que posteriorment van ser desfetes pel pas de la processó. Espais amb encant també va omplir el poble amb l'activitat al Museu Surt al Carrer, però abans també vam tenir un itinerari teatralitzat, portes obertes al CIP, la pujada al campanar, etc. Èxit absolut dels passis del grup infantil d'Amics del Teatre, que va omplir el centre parroquial en els tres passis del diamant més gran del món. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre. El pati del Centre Cultural va acollir el dissabte, al vespre, la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat a la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la fase següent. Entre les persones classificades hi ha Natàlia Nerea, Marta i Marlene. Tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 hi ha cafè literari amb l'obra Júlia d'Isabel Clara Simó al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Entramos ya a la última hora de este gramófono, 12 de la mañana, 4 minutos, y comenzamos nueva hora escuchando a King Wilde.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Durant el mes de maig, la policia local de Ripollet i el cos dels Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt a la ciutat amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris a interior de vehicles, consum de substàncies estupefacents i conductes incíviques. L'operatiu s'ha dut a terme principalment als barris de Can Mas i Can Tiana Pombell, així com a zones comercials, passarel·la de vianants, aparcaments i carrers amb una major incidència relacionada amb delictes patrimonials i problemes de convivència. La seguretat ciutadana i la convivència a Can Mas van ser els temes centrals de la trobada oberta que el candidat de Decidim a l'alcaldia de Ripollet, Josep Maria Osuna, va mantenir el dijous amb els veïns i veïnes al centre cívic del barri. La reunió, emmarcada en un cicle de trobades als diferents barris del municipi, va servir per recollir inquietuds i estudiar propostes de futur de cara a recuperar l'orgull del barri contra l'estigmatització. Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet, que va posar el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir amb família, amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i el sorteig de dos patinets i dues bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant el curs. Ripollet es va omplir dissabte i diumenge de tradició amb la celebració del Corpus Christi, començant amb la benedicció de l'Ocombaia, passant per la preparació dels talls de flors a Calqueixalista, la ballada de sardanes de diumenge i també, com no, les esperades catifes, que posteriorment van ser desfetes pel pas de la processó. Espais amb encant també va omplir el poble amb l'activitat al Museu Surt al Carrer, però abans també vam tenir un itinerari teatralitzat, portes obertes al CIP, la pujada al campanar, etc. Èxit absolut dels passis del grup infantil d'Amics del Teatre, que va omplir el centre parroquial en els tres passis del diamant més gran del món. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre. El pati del Centre Cultural va acollir el dissabte, al vespre, la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat a la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la fase següent. Entre les persones classificades hi ha Natàlia, Nerea, Marta i Marlène. Tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 hi ha cafè literari amb l'obra Júlia d'Isabel Clara Simó al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

al 91.3. Només clàssics contemporanis. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Durant el mes de maig, la policia local de Ripollet i el cos dels Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt a la ciutat amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris a interior de vehicles, consum de substàncies estupefacents i conductes incíviques. L'operatiu s'ha dut a terme principalment als barris de Can Mas i Can Tiana Pombell, així com a zones comercials, passarel·la de vianants, aparcaments i carrers amb una major incidència relacionada amb delictes patrimonials i problemes de convivència. La seguretat ciutadana i la convivència a Can Mas van ser els temes centrals de la trobada oberta que el candidat de Decidim a l'alcaldia de Ripollet, Josep Maria Osuna, va mantenir el dijous amb els veïns i veïnes al centre cívic del barri. La reunió, emmarcada en un cicle de trobades als diferents barris del municipi, va servir per recollir inquietuds i estudiar propostes de futur de cara a recuperar l'orgull del barri contra l'estigmatització. Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet, que va posar el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir amb família, amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i el sorteig de dos patinets i dues bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant el curs. Ripollet es va omplir dissabte i diumenge de tradició amb la celebració del Corpus Christi, començant amb la benedicció de l'ou com balla, passant per la preparació dels talls de flors a Cal Queixalista, la ballada de sardanes de diumenge i també, com no, les esperades catifes, que posteriorment van ser desfetes pel pas de la processó. Espais amb encant també va omplir el poble amb l'activitat al Museu Surt al Carrer, però abans també vam tenir un itinerari teatralitzat, portes obertes al CIP, la pujada al campanar, etc. Èxit absolut dels passis del grup infantil d'Amics del Teatre, que va omplir el centre parroquial en els tres passis del diamant més gran del món. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre. El pati del Centre Cultural va acollir el dissabte, al vespre, la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat a la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la fase següent. Entre les persones classificades hi ha Natàlia, Nerea, Marta i Marlene. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 hi ha cafè literari amb l'obra Júlia d'Isabel Clara Simó al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Durant el mes de maig, la policia local de Ripollet i el cos dels Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt a la ciutat amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris a interior de vehicles, consum de substàncies estupefacents i conductes incíviques. L'operatiu s'ha dut a terme principalment als barris de Can Mas i Can Tiana Pombell, així com a zones comercials, passarel·la de vianants, aparcaments i carrers amb una major incidència relacionada amb delictes patrimonials i problemes de convivència. La seguretat ciutadana i la convivència a Can Mas van ser els temes centrals de la trobada oberta que el candidat de Decidim a l'alcaldia de Ripollet, Josep Maria Osuna, va mantenir el dijous amb els veïns i veïnes al centre cívic del barri. La reunió, emmarcada en un cicle de trobades als diferents barris del municipi, va servir per recollir inquietuds i estudiar propostes de futur de cara a recuperar l'orgull del barri contra l'estigmatització. Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet que va posar el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir amb família, amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i el sorteig de dos patinets i dues bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant el curs. Ripollet es va omplir dissabte i diumenge de tradició amb la celebració del Corpus Christi, començant amb la benedicció de l'ou com balla, passant per la preparació dels talls de flors a Cal Queixalista, la ballada de sardanes de diumenge i també, com no, les esperades catifes, que posteriorment van ser desfetes pel pas de la processó. Espais amb encant també va omplir el poble amb l'activitat al Museu Surt al Carrer, però abans també vam tenir un itinerari teatralitzat, portes obertes al CIP, la pujada al campanar, etc. Èxit absolut dels passis del grup infantil d'Amics del Teatre, que va omplir el centre parroquial en els tres passis del diamant més gran del món. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre. El pati del Centre Cultural va acollir el dissabte, al vespre, la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat a la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la fase següent. Entre les persones classificades hi ha Natàlia, Nerea, Marta i Marlène. Tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 hi ha cafè literari amb l'obra Júlia d'Isabel Clara Simó al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Durant el mes de maig, la policia local de Ripollet i el cos dels Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu conjunt a la ciutat amb l'objectiu de prevenir furts, robatoris a interior de vehicles, consum de substàncies estupefacents i conductes incíviques. L'operatiu s'ha dut a terme principalment als barris de Can Mas i Can Tiana Pont Vell, així com a zones comercials, passarel·la de vianants, aparcaments i carrers amb una major incidència relacionada amb delictes patrimonials i problemes de convivència. La seguretat ciutadana i la convivència a Can Mas van ser els temes centrals de la trobada oberta que el candidat de Decidim a l'alcaldia de Ripollet, Josep Maria Osuna, va mantenir el dijous amb els veïns i veïnes al centre cívic del barri. La reunió, emmarcada en un cicle de trobades als diferents barris del municipi, va servir per recollir inquietuds i estudiar propostes de futur de cara a recuperar l'orgull del barri contra l'estigmatització. Més de 200 infants van participar dissabte en la cloenda de l'esport escolar de Ripollet, que va posar el punt i final a la temporada 2025-2026 al poliesportiu municipal. La jornada va omplir l'equipament de rialles, corredisses i activitats per compartir amb família, amb jocs tipus paintball, inflables a la pista i a la piscina, esmorzar saludable amb fruita, food truck i el sorteig de dos patinets i dues bicicletes per reconèixer l'esforç fet durant el curs. Ripollet es va omplir dissabte i diumenge de tradició amb la celebració del Corpus Christi, començant amb la benedicció de l'ou com balla, passant per la preparació dels talls de flors a Cal Queixalista, la ballada de sardanes de diumenge i també, com no, les esperades catifes, que posteriorment van ser desfetes pel pas de la processó. Espais amb encant també va omplir el poble amb l'activitat al Museu Surt al Carrer, però abans també vam tenir un itinerari teatralitzat, portes obertes al CIP, la pujada al campanar, etc. Èxit absolut dels passis del grup infantil d'Amics del Teatre, que va omplir el centre parroquial en els tres passis del diamant més gran del món. La pròxima proposta d'Amics del Teatre serà Terra Baixa el 18 de setembre. El pati del Centre Cultural va acollir el dissabte, al vespre, la primera fase del càsting de Voces Creatives 2026, seguida per un públic disposat a aplaudir i reconèixer el talent local. Un triple empat a la sisena posició va fer que 8 dels 9 cantants passessin a la fase següent. Entre les persones classificades hi ha Natàlia, Nerea, Marta i Marlene. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 hi ha cafè literari amb l'obra Júlia d'Isabel Clara Simó al Centre Cultural. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio. Ripollet.

0: Són les 10.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
3: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
2: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
4: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
1: Ripollet Ràdio.
5: Hola. Soy Javi Conesa,
6: tu DJ Destroyer, y te presento el programa Rubik Mix.
5: ¿Y qué es Rubik Mix?
6: Es un espacio donde escuchamos mezcla de música de los 70 a los 2000. Lo podréis escuchar cada segundo y cuarto lunes de cada mes a las 10 de la noche. Te espero en Rubik Mix para hacerte bailar y disfrutar la música de la guerra.

0: gràcia.
1: El 91.3 FM. Ongo Bongo, Ongo Bongo, Ongo Bongo, Ongo Bongo, Ongo Bongo.